la música d'Olivia Dins amb aquest So Easy, un tema que hem conegut ara fa res, fa uns mesos. En 5 minuts escassos seran les 9, repassem la mobilitat i actualitzem informació des del Servei Català de Trànsit informant d'aquesta retenció que encara es manté a la C60 en el seu tram final entre el Maresme i el Vallès, 1 quilòmetre de circulació amb retencions en sentit Granollers a l'alçada de la Roca del Vallès, també a la C31, 1,5 quilòmetre a Badalona en sentit Barcelona, tram final de l'autopista del Maresme, i aquí al territori, doncs, intensitat com cada dia laborable a la carretera de Blanes a Tordera, també en alguns punts de la Nacional 2. Pel que fa al servei de Rodalies, recordem aquest servei especial que informa Rodalies de Catalunya dels dies 12, 13 i 14 de juny entre Barcelona i Montmeló per el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya. Moment, ara quan falten 4 minuts per les 9, de fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores. Els Mossos han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys a 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert. Els fets es remunten al 25 de maig, quan la policia va saber, a través d'una denúncia, que un jove venia entrades per el concert de Bad Bunny que havia d'actuar a l'estat espanyol. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades que suposadament havien de rebre 48 hores abans de l'actuació. Les víctimes confiaven en ell, ja que sempre hi arribaven a través d'un amic comú i feien el pagament amb confiança, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades se n'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. El detingut, que no té antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. I també us hem explicat avui que el pròxim 25 de juny una 70 d'arquitectes que participaran en el Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona visitaran els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, un dels itineraris de l'esdeveniment. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquest fet reforça la projecció cultural de Lloret davant d'un públic especialment sensible als valors del disseny, la història i la conservació patrimonial. El Congrés Mundial d'Arquitectes tindrà lloc a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol, reunirà més de 10.000 arquitectes, investigadors, estudiants i responsables institucionals de 130 països, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I Caldes de Malavella es prepara aquest 2026 per celebrar els 75 anys de l'Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions musicals més emblemàtiques del país i estretament vinculada al municipi on va néixer l'any 1951. La commemoració ja va arrencar el passat mes de març amb un concert de serenates al Teatre Municipal, però el moment central arribarà el pròxim 20 de juny amb una gran festa popular a la Rambla d'en Rufí de Caldes de Malavella. I aquesta casa, Ràdio Marina, edita un nou número de la Marina, la seva publicació en paper, l'edició d'estiu, el número 82, comença a distribuir-se aquest dijous per diversos punts de la Selva i l'Alt Maresme. Entre els temes destacats hi ha el conflicte del sector educatiu, amb una mirada específica als instituts en barracons, el conflicte de l'ampliació de la zona inundable del Pla de Grau de Malgrat, la gran crisi de Rodalies o un repàs als festivals de música de l'estiu al territori. I de l'àmbit general, doncs, un parell de punts

0: preus. El papalló 14 ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre a la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. És la més alta del temple, amb 172 metres i mig, i l'edifici més alt de la capital catalana. A més, també l'església catòlica més alta del món. La inauguració s'ha fet combinant castellà i català, majoritàriament per això en català, i ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones congregades a la zona. I els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment dels tirotejos a Barcelona en les darreres setmanes, l'últim ahir dimecres al carrer Balmes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, per exemple, que és portaveu del sindicat SAPME, demana més recursos i protecció, i Albert Palacio, del sindicat USPAC, diu que calen canvis dràstics en l'àmbit legislatiu, polític, policial i de presons. Acabarem amb el temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous, cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus, per demà divendres esperem més estones de sol. Més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Arribem a les 9.
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
1: Són les 9.

0: Montserrat Ricó, bon dia, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Un dia així grisot, eh? No sé si després la cosa despertarà. Sí. Espero que sí, però...
0: Cel variable avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bueno, va.
0: Això de variable és molt imprevisible, perquè no saps quan farà sol o quan farà núvol o quan no farà res.
1: Cel variable és no sé què em posaré avui, per exemple.
0: Sí, és variable, no?
1: És variable. Ai, què tal? Molt contents. Ja tenim aquí, ja podem estar fullejant el nou nombre de la Marina d'estiu.
0: Sí.
1: La veritat és que pinta molt i molt bé amb una fotografia dels docents en vaga presidint la nostra portada, però hi ha moltes, moltes coses. Després, si vols, les comentem una miqueta.
0: Sí.
1: Perquè tothom sàpiga de què ens trobarem en aquesta nova edició de la Marina Selva Maresma Estiu. S'ha de comentar el que va passar ahir perquè un espectacle mai vist de llum i de drons va ser realment
0: molt
1: apoteòsic.
0: Jo em vaig emocionar.
1: Molt apoteòsic.
0: El moment en què tota la basílica il·luminada amb l'espectacle de drons, amb el rostre de Gaudí mirant cap a la seva obra mestra...
1: Sí, sí, va ser realment... A veure, les comparacions són odioses, Jo, què vols que et digui? Comparar la visita del Papa a Madrid amb tot el que allò va suposar i comparar com...
0: Res a veure.
1: Com s'ha escenificat, podríem dir, aquesta visita a Catalunya, no té absolutament res a veure. O sigui...
0: Ho diem, no? Que la visita a Madrid va ser una visita més política, no?
1: Sí, més política, més allò...
0: Més clàssica.
1: Molt clàssica, molt solemne.
0: Potser és el que toca, eh?
1: Potser s'ha d'apropar aquesta nova església als més joves i s'ha de tenir doncs una visió...
0: Sí, ho deia més pel paper de Madrid com a ciutat capital de l'estat, eh?
1: Sí, d'acord, però... Una mica... Jo, la veritat, després de veure el que es va fer ahir, haig de felicitar doncs, a l'organització perquè s'ho va currar molt i molt bé, i això que deies, veure el rostre de Gaudí mirant la seva obra i tancant amb una de les seves frases, primer l'amor, després la tècnica... Ostres, és que la cultura està tan present en totes les nostres manifestacions que inclús en aquesta s'ha presentat com la gran protagonista. Jo crec que va prendre quasi protagonisme al Papa, m'entens? Vull dir, jo crec que els catalans ens hem de sentir orgullosos de tenir a casa nostra un monument així i que se l'ha glorificat d'aquesta manera i se li ha donat aquesta visió. Hi ha una cosa que no m'agrada, i és que va ser tan guai, que això probablement sigui un altre efecte crida, en aquest proper any tinguem una invasió...
0: Aquest proper any i els propers anys,
1: Que és l'única cosa que no m'agrada.
0: Més encara? No sé, és possible,
1: Sí, perquè... és possible.
0: No sé si cap més gent allà, ja.
1: És possible, ja t'ho dic jo que és possible. Això és l'única cosa que no m'agrada, però realment
0: aquí tenim el repte de gestionar això, O sigui, i no només a Barcelona, sinó també al nostre territori, aquí. Home. A Lloret, a Blanes, a Malgrat, a Pineda de Calella...
1: No a la massificació.
0: Tenim el repte de gestionar el turisme amb responsabilitat.
1: Exacte. I no és la quantitat, potser...
0: És la qualitat,
1: La qualitat, però no només del turisme, sinó que pugui conviure d'una manera saludable doncs,
0: amb
1: els que viuen aquí, sí, no? Perquè no acabin del turisme fins als nassos. En fi, s'havia de comentar molt bé, va estar realment molt xulo,
0: Sí, sí, ara jo crec que trigarem una mica una cosa en superar això,
1: Sí. És una mica aquell sentiment que vam tenir tots després del pas, per exemple, de les Olimpiades, no? Del 92.
0: Mira, m'ho has tret de la boca.
1: Perquè va ser un sentiment d'aquells que durant molts anys no teníem... No podíem fer una altra cosa que comparar la nostra amb les altres. No hi havia ni punt de comparació. Era evident, va trigar,
0: I te diré una cosa. Jo crec que el que va passar ahir a Barcelona, l'espectacle que vam veure ahir a Barcelona, li dona un impuls importantíssim a la ciutat des de molts punts de vista, des de molts àmbits, des de molts angles, en un moment en què, reconeixem-ho, Barcelona no està passant el seu millor moment com a ciutat,
1: No. I estan passant coses molt...
0: I sobretot si la comparem, com deies, encara que sigui de manera odiosa, amb altres capitals europees que s'han posat una mica com més de moda, entre cometes. Per tant, el que va passar ahir jo crec que és un impuls.
1: Jo crec que sí, i també per la gent de casa.
0: També,
1: perquè
0: jo vull escoltar comentaris
1: d'inclús veïns de la zona que deien, ostres, és possible que passem cada dia per aquí davant i no ens adonem de la joia que tenim? Llavors, posar en valor aquest monument únic al món no només és de cara a la galeria i als de fora, sinó també, ostres, mireu què és el que tenim aquí a casa, Vull dir, sí, potser sí. Que ho valorem ja d'una vegada. No,
0: clar, és que ens passa amb tot plegat, també ens passa aquí, ens passa amb la Costa Brava, ens passa amb els edificis modernistes del Maresme, ens passa amb tot.
1: Sí, sí, estem acostumats doncs, a conviure amb tantes coses xules que moltes vegades doncs, passem de llarg. I de vegades, mira, és el que et deia ahir de la meva agenda. He anotat a la meva agenda, quan passi tota aquesta febre estival, revisitar llocs d'aquest itinerari, no només gaudir ja, sinó revisitar llocs, joies que tenim a casa, perquè, caram, les hem de gaudir primer nosaltres, després la resta, però primer nosaltres.
0: Aquí queda la manifestació.
1: Caram.
0: Va, 9 i 7 minuts.
1: Vinga, bon dia
0: comencem,
1: a tothom.
0: Comencem, doncs, i mira, jo crec que podem començar amb energia, no?, amb l'energia d'Otto Prats. Va.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: Com la pizza del pomodoro.
7: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Fa una estoneta parlàvem de Lloret, però parlàvem des de la vessant del turisme, quan parlàvem de les grans aglomeracions que ens esperen aquest estiu. Nosaltres ho parlarem des del món de la cultura, des del món de la música, perquè en un escenari únic, un entorn incomparable, una nova proposta musical se celebra durant el mes de juny i el cicle musical Temps Clotilde Lloret de Mar, el recentment estrenat amfiteatre dels Jardins Noucentistes de Santa Clotilde. Aquestes princeses són les que van estrenar aquest temps, aquest primer cicle musical Temps Clotilde, perquè doncs, aquesta programació que ha preparat l'Ajuntament de Lloret de Mar inclou 3 concerts consecutius. El passat divendres va ser el primer, el proper divendres, o sigui, demà, si no m'equivoco malament, és el segon, i el proper divendres serà el tercer i últim, amb una clara aposta pel talent femení. El cartell, primer, Les Migues, que són les que sonen, Elena Gadel i Laura Andrés. La banda Les Migues va guanyar el 2022 i el 2025 el Latin Grammy al millor àlbum flamenc. Va publicar l'any passat el seu nou disc Flamenques, un homenatge a l'essència i la puresa del flamenc. Però la gran protagonista de demà serà aquesta, Elena Gadel.

Segon concert, demà divendres a 12 de juny, el torn d'Helena Gadel, una de les artistes més importants i estimades del nostre país, que ofereix un dels directes plens de màgia i poesia per a tot tipus de públic. Cantant d'èxit, compositora, actriu de musicals, de sèries de televisió, coach de talent shows com Eufòria. La veritat és que ha tocat tots els pals. Converteixen, doncs, aquesta figura Helena Gadel en un fenomen. El seu concert farà un repàs extens a la seva trajectòria discogràfica i un repàs a grans clàssics de la música catalana. Aquest nou disc, ple de cançons boniques, una d'elles amb més d'un milió de reproduccions arreu del món, cançons que toquen l'ànima, les cançons que va desgranant per emocionar el públic, són el tercer concert, el dedicat, doncs, a aquesta Laura Andrés, que doncs, serà la protagonista del proper divendres. Un nou amfiteatre que posa en valor el musical Temps Clotilde, aquest espai situat, com dèiem, en un entorn privilegiat que s'ha de conèixer després de la seva inauguració en aquesta nova localització. Ja ho diem, tres dies, tres divendres importants, que donen el tret de sortida també a aquests grans festivals del territori. El passat 5 van ser Les Migues, demà 12 serà Helena Gadel i el proper 19 de juny el cicle musical Temps Clotilde a Lloret de Mar.

0: Doncs una bona proposta, diferent, eh?
1: Atenció al directe d'aquesta dona, eh? Atenció, perquè és que l'Helena Gadel fa moltes coses, però quasi totes les fa molt i molt bé, però cantar és una d'aquelles que és el seu fort, eh? Així que aquest concert és realment molt, molt, molt recomanable.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITV.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITV, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITV.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
6: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
7: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: 3 minuts per sobre de 9:45 del matí. Ara ho comentaves a les 9, Montse, quan començàvem aquesta segona hora, que ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
1: Fa una olor de paper, sembla això.
0: Sí, sí, sí, sí. Una rotativa, sembla això.
1: Sí, sí, absolutament, de veritat.
0: Sí, sí.
1: De veritat, fa molt de goig, fa molt de goig.
0: Doncs sí, sí, tenim aquí ja el número 82 de la Marina, l'edició d'estiu, com dèiem, amb 20.000 exemplars gratuïts, que es comencen des d'avui.
1: Déu-n'hi-do, 20.000, Déu-n'hi-do.
0: Sí, són molts, són molts.
1: No et quedis sense el teu, exemplar, que n'hi ha molts,
0: sí,
1: la veritat.
0: Ara els començarem a distribuir aquest dijous en diversos punts del territori. Per exemple, no sé, per dir-te un punt, l'oficina de turisme de la plaça Catalunya de Blanes, l'Ajuntament de Blanes... bueno, en diversos llocs públics es trobarà aquesta publicació. També podeu venir aquí a Ràdio Marina durant tot el matí i en horari d'oficina, vaja, per buscar, si voleu, el vostre
1: exemplar. Recordem que és una publicació
0: exemplar.
1: Gratuïta,
0: sí.
1: En la que podem trobar una miqueta de tot,
0: Sí, mira, hi han, clar, en ser una publicació que no és, diguem-ne, ni setmanal ni mensual, sinó que surt dos cops l'any, els temes que tractem són temes, evidentment, vigents, però des d'una òptica una mica més pausada. És per agafar, i de fet ja ho té això el paper, agafar el diari, un cafè o el que sigui, i llegir-lo pausadament. Per tant, temes que són vigents, però tractats de manera més àmplia. Per exemple, el tema central, enguany, parla del conflicte del sector educatiu.
1: Sí.
0: Dues pàgines, les pàgines 4 i 5, dedicades exclusivament a aquesta qüestió. Però, mira... La Isabel González, que la nostra companya d'informatius, que ha sigut la que ha fet la gran part de la feina periodística d'aquest número, i també, evidentment, aquest article, li ha volgut donar un enfoc una mica diferent a aquest tema del sector educatiu. Sí, parlem de les vagues, parlem de les mobilitzacions, però també parlem de la precarietat d'alguns aspectes del sector educatiu. Per exemple, dels barracons, dels instituts... que estan en barracons des de fa 17 anys.
1: Sí, sí,
0: alguns.
1: Sí. Ara anava a dir-te fa anys que es parla d'això, dels barracons, la veritat és que...
0: I a més, clar, aquí al territori hi ha dos exemples molt clars, l'Institut de Sils i l'Institut de Maçanet de la Selva, que a més s'han mobilitzat coincidint amb les vagues del sector educatiu per reclamar que, d'una vegada per totes, es construeixin els edificis, perquè això no és que... Directament és que posa més precarietat, no? Si encara es pot posar
1: més. I parlant d'edificis, també parlem d'urbanitzacions inacabades, aquest problema que tenim al territori i que no s'acaba mai. Parlem de música, parlem de cultura, parlem de tots els grans esdeveniments que tenim al territori,
0: els
1: que són
0: festivals.
1: Molts, molts, la veritat és que molts. No, és molt variada, hi ha una mica de tot.
0: Les incidències de Rodalies, que com no, han continuat durant aquesta primera part de l'any, també. Clar, què més tenim? Tenim un article també molt interessant. Ai, que li poso aquí en el micro amb el paper. El tema de les rieres del Maresme. En
1: sí.
0: parlaven també al Matí 360 fa un parell de mesos sobre aquest toc d'alerta del Consell Comarcal del Maresme sobre la perillositat de les rieres del Maresme. Això és la pàgina 10.
1: Sí, sí, la tinc aquí al davant. Home, sí, seria interessant... No ve de lamentar, m'entens? Com ha passat ja altres vegades. Sí, sí.
0: Com posar les mesures abans. I després també un altre tema interessant és com tot el conflicte de l'Orient Mitjà, la guerra de l'Iran, està impactant en l'economia local, en els pescadors, en els transportistes, en els preus en general.
1: Home, avui es parlava de l'augment del tipus d'interès. Estem tots ja una mica així,
0: Per tant, doncs, també és un altre dels articles que trobem a la Marina d'aquesta edició d'estiu. I molts altres. Doncs us convidem a que el descobriu i que el aneu a buscar. Ja us dic que avui dijous comencem la distribució, que serà durant els propers dies. També podeu venir aquí a Ràdio Marina a buscar el vostre exemplar. I jo, deixa'm, Montse, que doni les gràcies a també a tots els nostres anunciants que fan possible que aquesta publicació en paper sigui possible. Sense ells, doncs, no existiria directament.
1: Home, i tant. Ells són el principal, diguem-ne, la principal pedra d'aquesta aquesta publicació i donar les gràcies a l'Isabel, que ha tingut una feinada, perquè la veritat... I, mira, em fa molta il·lusió que es tanqui a la contra, es parli de l'Hospital del meu poble, de l'Hospital de Calella, que comença ja a prendre forma, ja tocava.
0: Sí, i ara sembla que va en sèrio la cosa.
1: Ja tocava. En fi, doncs, felicitats, Josep Lluís. La veritat és que ha quedat molt xulo, ha quedat molt bé, i ara només falta que aneu a buscar-lo, no us quedeu sense el vostre exemplar, que, insistim, n'hi han 20.000,
0: I s'esgotaran ràpid.
1: Sí, com més sempre. Vinga.
0: 9.38, va, abans del DeLorean, ens quedem amb Damien Odovitz.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Pugem al DeLorean.
5: Dins del DeLorean aquest 11 de juny, a 9 dies exactes de l'inici oficial de l'estiu. Recordem que comença el 21 de juny a les 16:03.
6: 16,3 o les 16 i 3?
5: Exacte. Bueno, 16.3, és igual, com ho vulguis dir. A les 4 i 3 minuts, vamos.
6: A les 4 i 3 minuts. Ja queden 10 dies, només?
5: 9.
6: No, 9?
5: Mm-hmm. A veure, som 11, sí, matemàticament. Sí. A veure.
6: No, és que m'he descol·locat ara mateix. 9 dies i ja som a estiu.
5: Yes.
6: Mare de Déu, senyor.
5: Ja sé, no sé per què t'estranya, perquè portem... Home, ara portem uns dies
6: de treva, però... No, m'estranya, és una qüestió de... som un altre cop.
5: Ja som un altre cop a l'estiu, sí. Ai, tot arriba. Va, posem música,
6: sí?
5: Això.
6: Va.
5: Les publicacions que avui són la nostra notícia del dia, amb la publicació del nou número de la Marina, però mireu que anunciava tal dia com avui de l'any 1967. A veure, no és que no hagueu esmorzat bé i que no enteneu res, és que és surrealisme en estat pur, A veure, torno a començar. Any 1967, a la secció d'anuncis del setmanari musical de Melody Maker, Parlem de la revista musical del Regne Unit, una de les més prestigioses i antigues del món. Bé, no ens desviem del tema, publicava, doncs, una borsa de treball, ja ho diem, ja ho avancem, surrealista. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friki per al nou grup de Mark Bolan, qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat o és que potser qui va publicar aquesta notícia formant...
6: En 67, doncs, era la Guerra Freda, potser era un missatge d'espies.
5: Un baixista i... Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res. No sé si el van trobar o no el van trobar, però no s'entén res.
6: La meva teoria és que estàvem a la Guerra Freda, 67, i era un missatge d'espies russos o americans.
5: Podria ser, doncs mira, això no havia vingut. Podria ser una cosa d'aquestes, de buscar la paraula, la clau, la lletra A significa tal.
6: Sí, o allò que en les pel·lis surt, no? I els missatges amb una lletra concreta a la final de les paraules.
5: Exacte, i has d'agafar la lletra i després formes noves fares. No sé. En fi, el que dèiem, surrealisme ha estat pur. La banda es va formar, va ser Tyrannosaurus Rex, que va publicar 4 àlbums de folk underground abans de ser coneguts com a T-Rex, que són els que sonen de fons. Doncs sí, així és com anuncies una borsa de treball a l'any 1967. Va, que pugi una mica T-Rex perquè seguim en clau de rock.
6: O sigui, no era un missatge d'espies, no?
5: Home, estàvem buscant... La veritat és que estàvem buscant músics, però, clar, és que és tan poc, no sé, clarificador, això... Normalment, quan busques algú és... Es busca persona qualificada, no sé què, no sé quantos, tal... No, aquí, jo què sé, que sí, l'amplificació d'automòbil i el que mai creix en jardineres, que dius... bé. Va, seguim, com dèiem, en clau de rock, perquè avui sí que és un dia també històric, que tots recordarem, bé, tots els que hi eren, o els que van tenir la sort d'assistir-hi, o els que s'han mirat, doncs, recentment llibres d'història. Perquè tal dia com avui de fa 50 anys, un 11 de juny, eren els Rolling Stones els que feien el seu primer concert a Catalunya a la Monumental de Barcelona. Anda. Hem de dir que no va ser un concert pacífic, es van produir aldarulls a les portes del concert, que es van traslladar també a l'interior. Es tractava de la primera vegada que les Satàniques Majestats arribaven a Barcelona i no podia ser menys, clar, havien d'arribar així, liant-la. Però això, fa 50 anys d'aquest primer concert, d'aquesta primera vegada que els Rollins arribaven a Barcelona i tocaven en directe. Curiosa l'efemèride. I mireu, un 11 de juny del 1988, un concert també únic, quedaria, doncs, a la memòria de tothom, dedicat al 70è aniversari de Nelson Mandela. Es va fer a l'estadi de Wembley a Londres amb la participació de Whitney Houston, Phil Collins, Air Street, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, en fi. L'esdeveniment va ser transmès en viu per la BBC a 40 països diferents amb una audiència estimada de 1 milions de persones. Amb un dels protagonistes d'aquest gran event, d'aquest 70è aniversari de Nelson Mandela, doncs acabem i ens quedem avui.

0: Doncs això, que mai no som massa tard per tornar a començar i que els camins del clàssic de Sopa de Cabra s'han convertit doncs, en aquesta nova proposta amb Mon DJ i la Su.
1: Sí, i que a més, doncs, la veritat, això de reinventar els clàssics està molt bé. De vegades no sempre surt, però en aquesta ocasió ha sortit i molt bé.
0: Aquest no se reinventa, aquest continua, no? Directament.
1: Home, sí, la veritat és que ha estrenat fa poquet un EP. Ens visita, doncs, mira, en pocs dies, doncs, el divendres, dissabte, que actua en Manu Guix a dalt, al nou recinte de concerts de Calella, del Pati Talós. I la veritat és que és un concert realment recomanable, perquè recordem que se celebra doncs, la festa petita de Calella, la festa de Sant Quirze i Santa Julita, del 12 al 16 de juny, amb espectacles nous, amb espectacles les de circ, amb fira d'atraccions al passeig Manel Puigverd. Va, tots aquest cap de setmana cap al meu poble, que a més actua amb Manu Guix. Vinga. Com un
0: satèl·lit corbit al teu voltant. Doncs amb ell que marxem.
1: Nosaltres orbitem demà a la segona hora del matí 360. Ens trobem tu i jo.
0: Orbitant les zones.
1: Orbitant per aquestes galàxies. Per aquestes galàxies que bé... És el nou disc, com dèiem, d'aquest home, del Manu Guix, que segurament sonarà molt bé en directe, perquè a més ve amb el piano i tal.
0: Està recuperat ja, no? Perquè va tenir uns problemes intestinals, ara fa uns dies, va haver de suspendre algun concert, em sembla.
1: Espero que estigui recuperat, perquè de moment continua l'agenda, o sigui, no ha caigut de l'agenda, esperem que sí.
0: Vinga, escolta, bon dijous.
1: Bon dijous a tots. Adéu!

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert. Els fets es remunten al 25 de maig, quan la policia va saber, a través d'una denúncia, que un jove venia entrades d'un famós cantant que havia d'actuar a l'estat espanyol. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades que suposadament havien de rebre 48 hores abans de l'actuació. Les víctimes confiaven en ell, ja que sempre hi arribaven a través d'un amic comú i feien el pagament amb confiança, però quan s'acostava la data i volien activar les entrades, se n'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. El detingut, sense antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona. I el pròxim 25 de juny, una setantena d'arquitectes que participaran en el Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona visitaran els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, un dels itineraris de l'esdeveniment. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquest fet reforça la projecció cultural de Lloret davant d'un públic especialment sensible als valors del disseny, la història i la conservació patrimonial. El Congrés Mundial d'Arquitectes tindrà lloc a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol. Reunirà més de 10.000 arquitectes, investigadors, estudiants i responsables institucionals de 130 països, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De l'àmbit general, destaquem que el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172 metres i mig, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous, cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Diuen les males llengües que Miranda Priestly, la directora de Runway, aquesta revista de moda i de luxe, està inspirada en la figura de la directora de Vogue. I no ens estranya. Ha estat molt present en aquesta segona edició. I aquí tens la seva banda sonora, Runway. Trepitjant fort la rapera Doechi al costat de Lady Gaga, que... Faré un petit spoiler, eh? Surt a la pel·lícula. Si encara no l'has vist, què esperes?
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

Ja som dijous. 11 de juny de 2026. Tot un clàssic. El clàssic d'un dels nostres favorits. Bruce Springsteen.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: La Masia Tordera.
2: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Albia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: el ritme d'aquest ball de la lluna a l'aigua. El ritme d'aquesta música, d'aquest èxit del 2017. D'una banda realment molt i molt imitada, molt seguida i molt enyorada, el Xango. El convidem a ballar així, ballant com la lluna a l'aigua del Xarango. Fins la una. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico.
1: Ràdio Marina.

0: proper convidat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Recordem que encara és la festa del cinema. Si encara no has vist el biòpic de Michael Jackson, encara avui ets a temps.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminación.com. Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: apostant per aquesta, no ja segones oportunitats, sinó... històries que s'acaben, però no acaben els sentiments. Això es diu Des de lluny i és la nova proposta del creador d'aquella gran balada anomenada Et prometo, parlem d'Ivan Herzog.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.
0: 21 minuts només per arribar ja a l'hora en punt a les 11 en punt del matí.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció contra l'autoITB.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ara entenem perquè l'àlbum es diu The Romantic. Pues que tal? Amb mariatges inclòs, un bolero amb la veu de Bruno Mars.
1: Ràdio Marina.

0: Literalment, tornant al negre. En realitat és tornant al dol. Aquesta Amy Winehouse, que posa una data a la pàgina de la història amb un àlbum que va marcar la seva curta carrera, Back to Black.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Al teu costat a 4 minuts per les notícies de a les 11, recordant un àlbum històric. I portant a C.P. Cooper fins l'hora en punt.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
0: Són les 11.
2: Sempre al teu costat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Caldes de Malavella es prepara aquest 2026 per celebrar els 75 anys de l'Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions musicals més emblemàtiques del país i estretament vinculada al municipi on va néixer l'any 1951. L'anomenat any Maravella 75 vol retre homenatge a la trajectòria de l'orquestra i al vincle històric amb diverses generacions de caldencs i caldenques que han crescut amb la seva música i les seves actuacions. La commemoració ja va arrencar el passat mes de març amb un concert de serenates al Teatre Municipal, però al moment central arribarà el pròxim 20 de juny amb una gran festa popular a la Rambla d'en Rufí de Caldes de Malavella. I Ràdio Marina edita un nou número de La Marina, la seva publicació en paper. L'edició d'estiu, el número 82, comença a distribuir-se per diversos punts de la Selva i l'Alt Maresme aquest dijous. Entre els temes destacats hi ha el conflicte del sector educatiu, amb una mirada específica als instituts en barracons, el conflicte de l'ampliació de la zona inundable del Pla de Grau de Malgrat de Mar, la gran crisi de Rodalies o un repàs als festivals de música de l'estiu al territori. De l'àmbit general, destaquem que els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment dels tirotejos a Barcelona en les darreres setmanes, l'últim aquest dimecres al carrer Balmes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen i no negar l'increment d'inseguretat a la capital catalana. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, portaveu de SAPME, demana més recursos i protecció. Per la seva part, Albert Palacio, del sindicat USPAC, és més contundent i reclama canvis dràstics en l'àmbit legislatiu, polític, policial i de presons. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus, per demà divendres esperem força més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
3: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del Món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 78 22 26. Truca'ns.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound. Un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres dia 3 fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana. Grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, amb un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World. El seu primer treball, amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Cure, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: Quina gran notícia, la tornada dels Lacs amb Busto. En només dos dies presents al Cabrot Rock, on faran un repàs de la seva història. Júlia forma part d'aquesta història. Amb ells, amb Lacs amb Busto i un dels seus clàssics, arribant a dos quarts de 12 d'aquest matí. All alone, I sit home by the phone, waiting for you.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant 2 dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

Una banda que es bellugava còmodament entre el rock, el pop-punk, que es creava doncs, a mitjans dels 80 a Londres. I que fa uns mesos anunciava una gira que passa per Barcelona. El 25 de setembre, la sala Rachmaninoff. Podràs veure en directe els Transmission Band. Concerts per Austràlia, per Nova Zelanda. Alguns concerts repartits també per Europa. I mira, aquesta vegada sí que toca, aquesta vegada sí que visita Catalunya. Baby, I don't care. 22 minuts i les 12.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
7: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses.
10: 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tardí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Ah, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: directament des de Limerick. Ens arribaven les seves veus, els seus sons, la seva música. Ens vam enamorar dels seus èxits i aquest és un dels seus focs insígnia, aquest Animal Instinct. Dolores O'Riordan, aquesta veu inolvidable. Líder dels Cranberries i sonant aquí per tu a 6 minuts, a part les 12. Parlen de veus inolvidables. Una que hem de tenir i molt en compte a partir d'ara es diu Olivia Dean. I serà la que sonarà en aquests propers minuts amb aquest Mena i Nit. Dones, dones poderoses que ens acosten a les notícies de les 12.
1: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat

0: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar celebra aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb els concerts de Michel Cabrera i Mariana i la Maquinària com a plats forts. L'esdeveniment arriba del 12 al 14 de juny amb tres jornades plenes de música en directe, espectacles, demostracions d'ofici, actuacions itinerants i diferents activitats culturals. La Fira dels Americanos arrenca aquest dijous a les 8 del vespre amb una conferència inaugural a càrrec d'Albert García Balanyà, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. I la platja de l'Estellero de Malgrat de Mar acull aquest cap de setmana el campionat de vòlei platja B-Volley Tour. Un total de 164 parelles disputaran dissabte i diumenge els partits de les categories masculines, femenines i mixtes. A més, es podrà competir en modalitat amateur i professional. De l'àmbit general, destaquem que Oxfam Intermón ha advertit que aquest divendres Elon Musk podria convertir-se en la primera persona amb una fortuna superior al bilió de dòlars, després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX. L'entitat ha assegurat que podria acumular més riquesa que el 46% més pobre de la humanitat en conjunt. Segons un informe d'Oxfam, si el magnat supera aquesta xifra, voldrà dir que el seu compte ha crescut en més de mig milió de dòlars en l'últim any, és a dir, més d'un milió de dòlars per minut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres, domini del sol i clara pujada de temperatures amb valors que aniran dels 26 als 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el Papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la església més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor gratuïts. De paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan, qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscàvem baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Xavi, te quiero, Xavi, yo te adoro. Pomodoro.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Albia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Dissabte i diumenge, festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diverses activitats el dissabte a la plaça Espanya. També el diumenge hi ha una ruta de 9 quilòmetres al matí. També a Blanes, aquest proper diumenge, 14 de juny, sardinada popular a l'esplanada del Port de Blanes. A Lloret destaquem aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb diferents activitats i a Malgrat de Mar aquest divendres, demà divendres, la Fira Vi des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya que s'allarga fins al 28 de juny i on hi participen 16 restaurants. I acabem a Calella destacant que des d'aquest divendres i fins al 16 de juny la població celebra la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Olivia Rodrigo va ser una de les aparicions estel·lars inesperades d'aquest darrer Primavera Sound, cantant conjuntament amb Robert Smith de The Cure, en un moment únic, èpic. Olivia Rodrigo, que ens presentava fa unes setmanes aquest avançament del seu nou àlbum, Drop Dead, i anunciava la seva propera gira per 2027. Apuntat, de moment, 3 dates, 1, 2 i 5 de maig del 2027. Sí, sí, 2027, Olivia Rodrigo. A 9 minuts per les 12, Imagine Dragons a continuació.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: És It Any Wonder, amb aquesta força, i aquesta és la pregunta que ens feia aquí. Tan plaça que ens retrobem, com sempre, demà a la segona hora del matí, 3:60. Amb BTS, fins l'hora en punt i fins les notícies. I amb aquest dia d'un moment assolellat a l'exterior, almenys dels nostres estudis, et desitjo el millor per aquest dijous. Salutacions de Montse Rico.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert. Els fets es remunten al 25 de maig, quan la policia va saber, a través d'una denúncia, que un jove venia entrades d'un famós cantant que havia d'actuar a l'estat espanyol. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades que suposadament havien de rebre 48 hores abans de l'actuació. Les víctimes confiaven en ell, ja que sempre hi arribaven a través d'un amic comú i feien el pagament amb confiança, però quan s'acostava la data i volien activar les entrades, se n'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. El detingut, sense antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona. I el pròxim 25 de juny, una setantena d'arquitectes que participaran en el Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona visitaran els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, un dels itineraris de l'esdeveniment. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquest fet reforça la projecció cultural de Lloret davant d'un públic especialment sensible als valors del disseny, la història i la conservació patrimonial. El Congrés Mundial d'Arquitectes tindrà lloc a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol. Reunirà més de 10.000 arquitectes, investigadors, estudiants i responsables institucionals de 130 països, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De l'àmbit general, destaquem que el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172 metres i mig, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous, cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes, perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral, com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat,

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Caldes de Malavella es prepara aquest 2026 per celebrar els 75 anys de l'Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions musicals més emblemàtiques del país i estretament vinculada al municipi on va néixer l'any 1951. L'anomenat any Maravella 75 vol retre homenatge a la trajectòria de l'orquestra i al vincle històric amb diverses generacions de caldencs i caldenques que han crescut amb la seva música i les seves actuacions. La commemoració ja va arrencar el passat mes de març amb un concert de serenates al Teatre Municipal, però al moment central arribarà el pròxim 20 de juny amb una gran festa popular a la Rambla d'en Rufí de Caldes de Malavella. I Ràdio Marina edita un nou número de La Marina, la seva publicació en paper. L'edició d'estiu, el número 82, comença a distribuir-se per diversos punts de la Selva i l'Alt Maresme aquest dijous. Entre els temes destacats hi ha el conflicte del sector educatiu, amb una mirada específica als instituts en barracons, el conflicte de l'ampliació de la zona inundable del Pla de Grau de Malgrat de Mar, la gran crisi de Rodalies o un repàs als festivals de música de l'estiu al territori. De l'àmbit general, destaquem que els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment dels tirotejos a Barcelona en les darreres setmanes, l'últim aquest dimecres al carrer Balmes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen i no negar l'increment d'inseguretat a la capital catalana. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, portaveu de SAPME, demana més recursos i protecció. Per la seva part, Albert Palacio, del sindicat USPAC, és més contundent i reclama canvis dràstics en l'àmbit legislatiu, polític, policial i de presons. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus, per demà divendres esperem força més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Al Parc Comercial Espai Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espai Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
4: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
3: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
4: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
5: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
3: Fes la inspecció controlautoitb.
4: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
3: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giridets.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lloret de Mar celebra aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb els concerts de Michel Cabrera i Mariana i la Maquinària com a plats forts. L'esdeveniment arriba del 12 al 14 de juny amb tres jornades plenes de música en directe, espectacles, demostracions d'ofici, actuacions itinerants i diferents activitats culturals. La Fira dels Americanos arrenca aquest dijous a les 8 del vespre amb una conferència inaugural a càrrec d'Albert García Balanyà, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. I la platja de l'Astillero de Malgrat de Mar acull aquest cap de setmana el campionat de vòlei platja B-Volley Tour. Un total de 164 parelles disputaran dissabte i diumenge els partits de les categories masculines, femenines i mixtes. A més, es podrà competir en modalitat amateur i professional. De l'àmbit general, destaquem que Oxfam Intermón ha advertit que aquest divendres Elon Musk podria convertir-se en la primera persona amb una fortuna superior al bilió de dòlars, després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX. L'entitat ha assegurat que podria acumular més riquesa que el 46% més pobre de la humanitat en conjunt. Segons un informe d'Oxfam, si el magnat supera aquesta xifra, voldrà dir que el seu compte ha crescut en més de mig milió de dòlars en l'últim any, és a dir, més d'un milió de dòlars per minut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres, domini del sol i clara pujada de temperatures amb valors que aniran dels 26 als 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Que els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del Món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Albia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
5: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

0: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert. Els fets es remunten al 25 de maig, quan la policia va saber, a través d'una denúncia, que un jove venia entrades d'un famós cantant que havia d'actuar a l'estat espanyol. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades que suposadament havien de rebre 48 hores abans de l'actuació. Les víctimes confiaven en ell, ja que sempre hi arribaven a través d'un amic comú i feien el pagament amb confiança, però quan s'acostava la data i volien activar les entrades, se n'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. El detingut, sense antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona. I el pròxim 25 de juny, una setantena d'arquitectes que participaran en el Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona visitaran els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, un dels itineraris de l'esdeveniment. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquest fet reforça la projecció cultural de Lloret davant d'un públic especialment sensible als valors del disseny, la història i la conservació patrimonial. El Congrés Mundial d'Arquitectes tindrà lloc a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol. Reunirà més de 10.000 arquitectes, investigadors, estudiants i responsables institucionals de 130 països, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De l'àmbit general, destaquem que el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172 metres i mig, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous, cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Mateu Fuster.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir: encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat? Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Caldes de Malavella es prepara aquest 2026 per celebrar els 75 anys de l'Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions musicals més emblemàtiques del país i estretament vinculada al municipi on va néixer l'any 1951. L'anomenat any Maravella 75 vol retre homenatge a la trajectòria de l'orquestra i al vincle històric amb diverses generacions de caldencs i caldenques que han crescut amb la seva música i les seves actuacions. La commemoració ja va arrencar el passat mes de març amb un concert de serenates al Teatre Municipal, però al moment central arribarà el pròxim 20 de juny amb una gran festa popular a la Rambla d'en Rufí de Caldes de Malavella. I Ràdio Marina edita un nou número de La Marina, la seva publicació en paper. L'edició d'estiu, el número 82, comença a distribuir-se per diversos punts de la Selva i l'Alt Maresme aquest dijous. Entre els temes destacats hi ha el conflicte del sector educatiu, amb una mirada específica als instituts amb barracons, el conflicte de l'ampliació de la zona inundable del Pla de Grau de Malgrat de Mar, la gran crisi de Rodalies o un repàs als festivals de música de l'estiu al territori. De l'àmbit general, destaquem que els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment dels tirotejos a Barcelona en les darreres setmanes, l'últim aquest dimecres al carrer Balmes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen i no negar l'increment d'inseguretat a la capital catalana. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, portaveu de SAPME, demana més recursos i protecció. Per la seva part, Albert Palacio, del sindicat USPAC, és més contundent i reclama canvis dràstics en l'àmbit legislatiu, polític, policial i de presons. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus, per demà divendres esperem força més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
2: Moltes coses.
5: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
6: Aquesta setmana encendrem amb les veus
2: moltes coses. 20 d'abril.
7: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
3: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
8: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
9: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
7: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Pepí.
10: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
11: Oh, però per què parles?

0: ara! Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí!
1: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes, dissabte i diumenge, festa del 50è aniversari del Centre Excursionista Blanes, amb diverses activitats el dissabte a la plaça Espanya. També el diumenge hi ha una ruta de 9 quilòmetres al matí. També a Blanes, aquest proper diumenge, 14 de juny, sardinada popular a l'esplanada del Port de Blanes. A Lloret destaquem aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb diferents activitats i a Malgrat de Mar aquest divendres, demà divendres, la Fira Vi des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit a l'Avinguda Bon Pastor. A Tossa de Mar estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya que s'allarga fins al 28 de juny i on hi participen 16 restaurants. I acabem a Calella destacant que des d'aquest divendres i fins al 16 de juny la població celebra la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Bye.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Lluna de Mar celebra aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb els concerts de Michel Cabrera i Mariana i la Maquinària com a plats forts. L'esdeveniment arriba del 12 al 14 de juny amb tres jornades plenes de música en directe, espectacles, demostracions d'ofici, actuacions itinerants i diferents activitats culturals. La Fira dels Americanos arrenca aquest dijous a les 8 del vespre amb una conferència inaugural a càrrec d'Albert García Balanyà, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. I la platja de l'Astillero de Malgrat de Mar acull aquest cap de setmana el campionat de vòlei platja B-Volley Tour. Un total de 164 parelles disputaran dissabte i diumenge els partits de les categories masculines, femenines i mixtes. A més, es podrà competir en modalitat amateur i professional. De l'àmbit general, destaquem que Oxfam Intermón ha advertit que aquest divendres Elon Musk podria convertir-se en la primera persona amb una fortuna superior al bilió de dòlars, després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX. L'entitat ha assegurat que podria acumular més riquesa que el 46% més pobre de la humanitat en conjunt. Segons un informe d'Oxfam, si el magnat supera aquesta xifra, voldrà dir que el seu compte ha crescut en més de mig milió de dòlars en l'últim any, és a dir, més d'un milió de dòlars per minut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres, domini del sol i clara pujada de temperatures amb valors que aniran dels 26 als 30 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat, també als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
1: Ven a la verbena de San Juan del Chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
2: Aquesta setmana hem parlat del Primavera. Sí, ho has sentit bé. No la Primavera, sinó el Primavera. El Primavera Sound. Un festival que dona el tret de sortida a tots els grans festivals de la temporada i que començava oficialment d'una manera un tant accidentada el passat dimecres dia 3 fins al 7 de juny. Les nostres tres propostes de la setmana. Grans caps de cartell d'aquest Primavera 2026. Per una banda, la gran productora i DJ coreana Peggy Gou i el seu Nanana era la nostra primera proposta. I la vostra tercera opció amb un 20% dels vots. Seguida per la banda virtual de música electrònica Gorillaz, que amb el tema Baby Queen va aconseguir un 22% i la segona posició. Arrasant un cop més aquesta setmana, esclar, la legendària banda de Robert Smith, The Cure, amb més de 50 anys al damunt dels escenaris i amb tot un clàssic de l'any 87 des de l'àlbum Kiss Me, Just Like Heaven, amb un 58% dels vostres vots. Anem al cel aquesta setmana amb un dels considerats grups de referència del rock alternatiu, The Cure, una banda que després de 50 anys no ha estat fins al seu 14è àlbum d'estudi Songs of a Lost World. El seu primer treball, amb material inèdit després de 16 anys, l'àlbum que ha otorgat a The Cure els seus primers Grammys al 2026.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Així de bé, així de gust, com el cel. De Kiuri, aquest Just Like Heaven. Gràcies al 58% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.
0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
1: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
2: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
3: Aquest juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert. Els fets es remunten al 25 de maig, quan la policia va saber, a través d'una denúncia, que un jove venia entrades d'un famós cantant que havia d'actuar a l'estat espanyol. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades que suposadament havien de rebre 48 hores abans de l'actuació. Les víctimes confiaven en ell, ja que sempre hi arribaven a través d'un amic comú i feien el pagament amb confiança, però quan s'acostava la data i volien activar les entrades, se n'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. El detingut, sense antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Girona. I el pròxim 25 de juny, una setantena d'arquitectes que participaran en el Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona visitaran els Jardins de Santa Clotilde de Lloret, un dels itineraris de l'esdeveniment. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquest fet reforça la projecció cultural de Lloret davant d'un públic especialment sensible als valors del disseny, la història i la conservació patrimonial. El Congrés Mundial d'Arquitectes tindrà lloc a Barcelona del 28 de juny al 2 de juliol. Reunirà més de 10.000 arquitectes, investigadors, estudiants i responsables institucionals de 130 països, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. De l'àmbit general, destaquem que el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és, amb 172 metres i mig, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous, cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. Número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan. Qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Caldes de Malavella es prepara aquest 2026 per celebrar els 75 anys de l'Orquestra Internacional Maravella, una de les formacions musicals més emblemàtiques del país i estretament vinculada al municipi on va néixer l'any 1951. L'anomenat any Maravella 75 vol retre homenatge a la trajectòria de l'orquestra i al vincle històric amb diverses generacions de caldencs i caldenques que han crescut amb la seva música i les seves actuacions. La commemoració ja va arrencar el passat mes de març amb un concert de serenates al Teatre Municipal, però al moment central arribarà el pròxim 20 de juny amb una gran festa popular a la Rambla d'en Rufí de Caldes de Malavella. I Ràdio Marina edita un nou número de La Marina, la seva publicació en paper. L'edició d'estiu, el número 82, comença a distribuir-se per diversos punts de la Selva i l'Alt Maresme aquest dijous. Entre els temes destacats hi ha el conflicte del sector educatiu, amb una mirada específica als instituts en barracons, el conflicte de l'ampliació de la zona inundable del Pla de Grau de Malgrat de Mar, la gran crisi de Rodalies o un repàs als festivals de música de l'estiu al territori. De l'àmbit general, destaquem que els principals sindicats dels Mossos d'Esquadra veuen amb preocupació l'augment dels tirotejos a Barcelona en les darreres setmanes, l'últim aquest dimecres al carrer Balmes. Per això demanen prestar atenció i esforços a aquest fenomen i no negar l'increment d'inseguretat a la capital catalana. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Imma Viudes, portaveu de SAPME, demana més recursos i protecció. Per la seva part, Albert Palacio, del sindicat USPAC, és més contundent i reclama canvis dràstics en l'àmbit legislatiu, polític, policial i de presons. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb cel variable, temperatures màximes entre 24 i 25 graus, per demà divendres esperem força més sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Caldes de Malavella un noi de 19 anys per estafar almenys 8 persones amb la venda d'entrades d'un concert.
2: Va atraure científics a nivell d'intel·ligència artificial, d'astrofísica, d'oceanografia i ecologia marina en aquell moment, no? I al principi el van anomenar Centre d'Estudis Avançats de Blanes perquè era un tema molt ampli amb què es podien trobar amb científics de disciplines molt diferents, no?
1: La Sagrada Família del món, el papa Lleó XIV, culmina la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en la iglesia més alta de la cristiandat. Ja tenim aquí el nou número de la Marina, el sí. número 82. Ens han inundat l'entrada amb 20.000 exemplars.
3: Fa una olor de paper, sembla això.
1: Sí. Una rotativa, sembla això.
3: Sí, absolutament. Es busca guitarrista, baixista i bateria, tots friqui, per al nou grup de Marc Bolan, qualsevol altre volador astral com l'amplificació de l'automòbil. Que mai creix en jardineres interessat, truqui a Wimbledon 0697. Jo no sé si és que és un missatge encriptat. Buscaven baixista i bateria, no sé si és que s'havia fumat això que deien que mai creix a les jardineres abans de publicar, però no s'entén res.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Marina, sempre al teu...

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-me

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir. Encara no has passat la ITV?
3: I mira que ho té fàcil. En menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
2: Clar, pim-pam, passes la ITV i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
4: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitv.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina.
7: Sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Et busco i t'evito.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Lloret de Mar celebra aquest cap de setmana la Fira dels Americanos amb els concerts de Michel Cabrera i Mariana i la Maquinària com a plats forts. L'esdeveniment arriba del 12 al 14 de juny amb tres jornades plenes de música en directe, espectacles, demostracions d'ofici, actuacions itinerants i diferents activitats culturals. La Fira dels Americanos arrenca aquest dijous a les 8 del vespre amb una conferència inaugural a càrrec d'Albert García Balanyà, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra. I la platja de l'Estellero de Malgrat de Mar acull aquest cap de setmana el campionat de vòlei platja B-Volley Tour. Un total de 164 parelles disputaran dissabte i diumenge els partits de les categories masculines, femenines i mixtes. A més, es podrà competir en modalitat amateur i professional. De l'àmbit general, destaquem que Oxfam Intermón ha advertit que aquest divendres Elon Musk podria convertir-se en la primera persona amb una fortuna superior al bilió de dòlars, després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX. L'entitat ha assegurat que podria acumular més riquesa que el 46% més pobre de la humanitat en conjunt. Segons un informe d'Oxfam, si el magnat supera aquesta xifra, voldrà dir que el seu compte ha crescut en més de mig milió de dòlars en l'últim any, és a dir, més d'un milió de dòlars per minut. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà divendres, domini del sol i clara pujada de temperatures amb valors que aniran dels 26 als 30 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A fesmés, fes-ho a mida.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Portem unes setmanes en les que el bon ritme ens està marcant el contingut de la nostra hora d'emissió. Serà perquè el cos està remogut, no? Doncs és moment de seguir en aquesta mateixa tònica. Això sí, sempre amb la qualitat marca de la casa. Com esteu? Sóc Carles Gilivets i us acompanyo des de Formentera, el Garraf Penedès, la Selva Maresma i la Costa Brava. I en els propers minuts sonaran temes perfectament en aquesta línia de bellugar-nos sense perdre l'estil. Starlight és la primera que ha sonat, el tema d'estiu llançat fa pocs dies pel DJ i productor francès Dravener, que col·labora amb la mítica cantant Ultra Naté, i el que ja està sonant i ocupa el nostre espai de ràdio musical premium és Jordan Raquel, aquí amb el seu projecte en paral·lel, dedicat al house i al groove. Per tant, l'has de buscar amb el nom de Dane Kane i aquest Moving. Benvinguts a l'Hora de les Notes.

0: L'hora de les notes.
1: Seguim amb aquesta sonoritat Deep House que avui ocupa una bona part del programa. Això també tenim clar que hem d'anar variant. Per tant, escoltaràs també cançons com la de Bon Iver, aquest brillant i famós cantant nord-americà d'indie folk amb un dels seus temes més coneguts. Ara, però, a gaudir de Keep the Change.

0: L'hora de les notes.
1: Ja saps que Bon Iver és la banda formada per el compositor i cantant Justin Vernon, que des del 2006 s'ha fet coneguda per la fusió de sons electrònics, guitarres suaus i, evidentment, amb la veu que fa que tot soni molt especial. Bon Iver, a l'hora de les notes amb Hey Ma.

0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Té molts pocs dies de vida aquest Hurricane de la banda de soft rock Infinity Song, un tema que serveix de segon senzill de l'àlbum homònim. La resta dels temes surten precisament aquesta mateixa setmana.

Eli Wax s'ha tornat super reconegut gràcies a milers de reels a les xarxes socials. És que avui en dia moltes cançons es fan èxit gràcies a temes virals, a les eines digitals i no a través dels suports i mitjans tradicionals. Per cert, l'estil concretament es diu Slap House, Running Around with a Woman in Town. I de fons hi ha el meravellós Horizon, només cal gaudir-lo en tota la seva immensitat.

remiscles que van molt més enllà, a vegades superant i tot l'original. Aquí tens l'aclamada Finally Ready, dels Shepherd Fisters, al costat del cantant Billy Porter, amb el toc especial i retro del DJ francès Dimitri from Paris. Bé, de fet, el tema s'ha fet tan conegut que forma part d'un nou estil, l'anomenat The Sound of Paris, Tees Up.

0: Seguim aquí des de l'Hora de les Notes amb el projecte de Stephen Appleton i el productor canadenc Nick Enriquez. Ells dos són Collect 200, una barreja molt ben compactada de so dance amb temes dels 70 i música indie. El resultat, temes com aquest, és el Dream.
1: L'Hora de les Notes.

Estàs a l'hora de les notes, com cada setmana en emissió a diferents emissores, on compartim aquests moments sonors que vaig triant cada 7 dies en funció del meu estat anímic, del que sento o del que visc. Així és com funciona la música, que transmet un munt d'emocions i ens aboca grans records i moments. Aquests són els colors que compartim sempre.

0: Cada setmana, Carla Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Anem al pop i uns quants punts de country dels Deep Purple amb Kids Bloom per fer una volta tranquil·la pels camins de Ronda.

Tornem al so clàssic del disco del 70 amb una revisió de Couch in the Moment, el tema creat per el productor Dave Lille, abans conegut amb el nom artístic de Joey Negro, al costat de la seva banda The Sunburst i la veu de Pete Simpson. I aquesta és l'adaptació que volem compartir amb tu, grada pel DJ i productor The Reflex.

atenció a aquest tema, que segur que aquest estiu també serà un dels més sonats a tot arreu on vagis. L'entusiasme del productor alemany Habitat, directament des d'Armada Music, i ara amb notes de color a l'hora de les notes amb Tony Sitz i el seu Fly. Volant així ens passa aquesta hora.

directament cap a la calma i imatges bucòliques amb l'anglès que ja fa temps que ens ha atrapat. Saint Harrison, amb Homies i una col·laboració brillant, la superveu aguda amb les notes altes, amb Tiana Major.

Ja anem recollint totes les notes compartides avui amb tots vosaltres i espero que hagin estat del teu gust. Només em queda acomiadar-me i desitjar-te el millor. Tornem d'aquí 7 dies. Això és l'Hora de les Notes.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.